0: per Mallorca, el Consell de Mallorca. El seu successor a la batllia serà l'actual regidor de Promoció Cultural i Educació, Ferran Montero, que serà el candidat per a les properes eleccions municipals. Oliver, que ha estat batlle els darrers 7 anys, continuarà com a regidor de Cultura, temps parcial.
1: I en els esports?
0: La selecció espanyola sub-21 cerca i visa la classificació per a la pròxima Eurocopa. Els de David Gordo necessiten una victòria contra Romània en el partit que es jugarà avui a les 7 del capvespre a Camp Mises. Gordo ha destacat la rebuda de la gent d'Eivissa.
2: Una ciudad volcada con el equipo a todos los sitios donde hemos ido, nos han demostrado su cariño, las ganas que tienen de ver fútbol de la selección española, y la verdad es que muy contentos. Luego el calor, te refieres a otro tipo de calor, pero también está haciendo calor, estamos muy contentos con el clima y bueno, pues nada, disfrutando del paraíso que es esta isla y de su gente.
1: Coneguem ara la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
3: Bon dia. Avui dimarts, a les Illes Balears, temps inestable. Durant aquesta tarda, cel molt ennuvolat, amb possibles ruixats i tempestes. Baixen les temperatures. Màximes de 29 graus a Palma, 27 a Maó i 26 graus a Eivissa i a Formentera. De matinada i demà durant el matí, encara cel ennuvolat, amb ruixats i tempestes. Podrien ser localment fortes. Durant la tarda s'obriran clars, però encara no es descarten precipitacions. Baixaran les temperatures màximes, 27 graus a Palma i 26 graus a Maó, a Eivissa i a Formentera. Bufarà vent moderat de ponent. Temperatures mínimes de 22 graus a Palma, a Maó i també a Eivissa. És una informació d'EMET.
1: Això és tot per ara. Nosaltres tornem a partir de les 2:10 amb tota la informació local. Us deixem ara en Punt de Fuga.
4: De Fuga. Les illes des d'una altra perspectiva.
0: Bon dia a tots, com esteu? Són la 1 i pràcticament 35 minuts. Començam el magazín Punt de Fuga avui, el 6 d'octubre, amb la mirada posada en la vaga de les educadores de 03. Xavi, Enrique, bon dia.
5: Bon dia, sí. Les educadores s'han manifestat avui a Mallorca, Menorca, i ho faran també a Sora Baixa, a Eivissa.
6: Sí, bon dia, i també parlarem de llengua i farem una voltata per les xarxes.
0: Ho escoltàveu, ho contaven els meus companys. Unes 200 educadores s'han manifestat avui de matí davant del Parlament per reclamar la negociació d'un conveni autonòmic i una equiparació de les condicions laborals. Volem parlar-ne de tot això amb Dolores Márquez, portaveu de la xarxa 03. Bon dia, Dolores.
7: Hola, bon dia.
0: Quina valoració en feis d'aquesta vaga i concentració d'avui de matí aquí a Mallorca?
7: Bueno, nosaltres fem una valoració molt positiva, hi havia molta gent avui a la manifestació, sabem que moltíssimes escoletes han funcionat en servei mínims i estem contentes en la participació de la gent.
0: Fa més d'un any que reivindicau el conveni autonòmic, una millora salarial, entre d'altres. Què és allò que ha fet que el tassó vessi, que vos ha fet sortir al carrer?
7: Pues que per part de la conselleria no hem rebut cap resposta. Lo darrer que ha passat és que ens han presentat una proposta de decret de mínims a la qual no han millorat res. L'han presentada perquè nosaltres proposem millores, però pensam que no hi haurà cap novetat. Vull dir que ells no faran perquè hi hagin aquestes modificacions.
0: Avui heu estat davant del Parlament. Ha sortit qualcú a xerrar amb vosaltres?
7: Només ha sortit una demanda de més i, bueno, recolzant-nos una mica perquè dels altres partits no ha sortit ningú. De fet, hem vist passar la presidenta mig d'amagades perquè no la véssim i poc o més. No podem dir moltes més coses. Només és que estem superenfadades. Uh-huh. Això sí que ho podem dir.
0: Avui de matí hem anat a una escoleta municipal d'aquí de Palma i només han estat tres els pares que per motius personals han duit els seus fills. Sentiu el suport de les famílies?
7: Sí, en general, quasi totes les escoletes estan posades en el nostre grup, que estan rebent per part de les famílies una aportació. És a dir, han anat poquíssim nens a les escoletes. I això és molt important, perquè entenem que les famílies entenen perquè nosaltres ens estem reivindicant i quines són les millores que demanem, perquè en el final repercutirà en els infants.
0: Mm-hmm. Segons els sindicats, el seguiment ha estat del voltant del 60% a Mallorca, Menorca ha estat del 80%, segons el govern del 21%,

0: no sé com tractau aquestes dades.
1: Hola? Hola?
0: Sembla que no mos pot escoltar. Dolores? Hola, Dolores, com estàs? M'escoltes? Sembla que hi ha un problema tècnic i que no podrem acomiadar-nos de na Dolores. Mirarem a veure si en els pròxims minuts podem reconnectar amb ella. Sembla que no. Així que, doncs, ens acomiadam amb aquesta notícia, amb aquest punt de directe amb na Dolores Márquez de la xarxa 03. Connectam ara i passam a parlar de llengua.
2: A punt de fuga, te diré coses.
3: Bon dia a tothom, te diré coses, programa de Ràdio Nacional d'Espanya sobre la llengua catalana, que és la pròpia de les Illes Balears. Si en teniu cap dubte, mirau l'Estatut d'Autonomia i també llegiu llibres d'història. Bon dia, Aina Escandell.
0: Bon dia, Faldi.
3: Bon dia, Margalida Rosselló, directora del Servei Lingüístic de la UIP.
4: Bon dia a tothom.
3: I avui tenim un programa aferrat a la realitat, a vegades parlant de qüestions en general i oblidant una mica l'actualitat, però avui, un dia després que el president del govern, Pedro Sánchez, hagi convocat eleccions generals per dia 29 de novembre i un dia després, o una setmana després, que l'habitatge estigui en el centre de tot el debat polític i que hagi provocat la convocatòria d'aquests comicis. Avui sí, vols parlar d'habitatge, no?
4: Volem fer venir bé per recordar alguns termes que s'utilitzen molt alegrement a les notícies, en els comentaristes, en els opinadors, i sovint tenc la sensació que no s'arriben a explicar, sinó que directament s'utilitzen, els mitjans es divulguen, els polítics es utilitzen, però realment s'oient o ciutadà no ha tingut temps de saber què vol dir realment aquella paraula i l'ha hagut de deduir per context. I és a dir, li encarregam una feina extra que ja té prou feina per entendre què passa en el món, com perquè aquesta terminologia tan específica pugui saber exactament per on anam. I la qüestió és tenir les coses clares perquè no mos enganyin. I ser precisos, ja que hi som, a hora d'utilitzar aquests mots una miqueta més especials i més especialitzats.
3: Que conèixer tota aquesta terminologia és bona per saber de què estan parlant.
4: De què estan parlant, perquè ja és un tema prou espinós, prou delicat, i que directament o col·lateralment a tots mos afecta segur. Aquest tema de la no accessibilitat a l'habitatge o la falta d'habitatge, tant per nosaltres com pels nostres amics, nostres veïnats, els nostres descendents, a veure què passarà.
3: Primer de tot, Margalida, per on di vivenda o no, encara no està acceptat?
4: No, encara no. Començarem per aquí, si vos sembla.
3: Vinga.
4: Anem per les parts més senzilles. De moment, vivenda és un terme que s'utilitza moltíssim, que el sentim molt sovint, però que no està acceptat per normativa. En català, vivenda no és normatiu. La forma adequada és genèrica, és habitatge. I després, aquest habitatge, segons el context, segons aquest habitacle en què ens referim, si ho sabem, podem triar casa, pis, apartament, domicili, llar, immoble o finca. I que veus que tots tenen unes peculiaritats. Si sabem de quin tipus de casa per viure parlam, podem afinar una mica més i dir pis, un apartament, tal, perquè a vegades sempre parlam de lloguer de pisos i realment també parlam de plantes baixes, no només és pis. Per tant, a genèric, equivalent a la vivenda que no és correcte, o se diria en castellana, és habitatge. I si no, casa. La primera que mos ha de venir és casa. I casa també mos servirà tant per si és un pis, un apartament, un dúplex, el que sigui.
3: I que nostre, i sempre que nostre. És que nostre, sigui apartament, pis, exacte, xalet, o el que sigui.
4: I després ja entram una miqueta en els termes referits a qui conviu amb aquests habitacles, diguem. Qui viu de lloguer? Qui viu de lloguer? Tenien dos termes, podem dir el llogater, un llogater, o inquilí. És el llenguatge, són les dues paraules més habituals. En llenguatge jurídic, ja una mica més específic, trobam també arrendatari, que és la persona que rep l'ús d'un immoble en virtut d'un contracte d'arrendament. Per tant, ja és la terminologia més jurídica, però que se refereix a això. Una persona que paga per viure en lloc i hi ha un contracte per mig.
3: Això sol ser una paraula escrita habitualment.
4: Exacte. La persona que el cedeix, la propietària, seria l'arrendador. Tu pots dir propietària, llogater, o dir arrendador, arrendatari, per exemple, per fer l'equivalència de les dues, la parella de paraules. Per tant, llogater, inquilí i arrendatari. Llogater, inquilí, arrendatari. És la persona que paga per viure un lloc. I la persona que en té la propietat és el propietari o l'arrendador. D'acord? Després, en tot aquest mercat immobiliari, sovint sentim parlar dels fons voltor. Fixeu, això ja és un terme de borsa, en terme econòmic. És un fons d'inversió, el fons voltor, és un fons d'inversió que adquireix actius, sovint a preus baixos, perquè tenen algun tipus de dificultat o risc. Són cases, blocs de pisos, grans superfícies construïdes que, per una cosa o l'altra, tenen dificultats de sortir al mercat o que no se puguin evitar, i aquestes grans empreses els compren per treure'n profit, per treure'n rendibilitat. I, per tant, aquí hi ha una especulació urbanística. Aquí ja entren molt d'euros en marxa. I això es diuen els fons voltor. I fons voltor, com a terme compost, dues paraules, sí que el trobem en el diccionari. El terme CAT sí que el té.
3: Molt bé.
4: Això són els fons voltor.
3: I habitualment aquests fons voltor són...
4: Grans tenidors. A l'inrevés no passaria. No necessàriament ha de passar. Un gran tenidor és un propietari, ja sigui persona jurídica o persona física, que té moltíssims d'habitatges. Molts. Aquest molts és molt subjectiu, també. Molts pot ser 5 o poden ser 25. Un gran tenidor no té res a veure amb un fons voltor, en principi. Un gran tenidor pot ser un particular que per una cosa o l'altra ha anat invertint i té 5 o 6 o 7 o 8 cases, o perquè per herències ha heretat i té i en treu un rendiment, però no té per què ser un fons d'inversió.
0: No són sinònims.
4: No són sinònims. I després hi ha el gran drama actualment, que és el tema que una persona que viu de lloguer, per una raó o l'altra, el fan fora d'aquella casa. Se'n diu, en principi, desnonament. Desnonament. Una persona és un terme que designa secció legal que inicia un procediment judicial amb la finalitat de desallotjar l'ocupant, el llogater, d'un habitatge. Jo estic de lloguer, m'acaba el contracte, però continuo pagant, però el propietari, per una cosa o l'altra, necessita aquella casa, o simplement me vol pujar moltíssim el lloguer i jo no ho puc assumir, i entra aquí una estratègia judicial per fer-me fora. Això es diu desnonament. I després, han quedat que això era una estratègia judicial, un sistema judicial, però després hi ha un terme que se'n diu llançament, que és quan t'obliguen per la força a sortir. És que venen a casa teva, te treuen el bolic i te posen al carrer. Això ja és el llançament. I moltes vegades no s'utilitza el terme llançament, que és quan tocaria, i simplement se'n diu desnonament. Quan veiem aquestes imatges de persones que els treuen amb una cadira de rodes o amb una llitera o arrossegant pel peu, això és un llançament, no és un desnonament.
3: El que no és un desauci.
4: Exacte.
3: Que n'hi ha, sí. Encara ho diuen així.
0: Però és important això, perquè moltes vegades ho feim servir nosaltres quan veiem que surt aquesta persona. S'ha efectuat el desnonament? No, ho deia malament.
4: S'ha executat el desnonament, i quan hi ha aquesta força física afegida, diguem-ne, aquesta intervenció directa física, ja és un llançament.
0: Molt.
4: D'acord? Per tant, desallotjam forçosament l'ocupant d'un immoble. Això és un llançament. Bé, hi ha moltíssima terminologia. Tenim habitatge assequible, que ja la paraula mateixa ja podem deduir que és que és més o manco que una persona en els seus ingressos pot assumir a pagar un lloguer o una hipoteca, perquè és un habitatge assequible, i això vol dir que a final de mes o a mitjan mes encara podrà anar a fer la compra diària i, si és necessari, anar al metge i comprar un medicament, perquè té un habitatge assequible.
3: Se'n parla molt aquests dies.
4: Sí.
3: A les acampades aquí de la plaça Espanya, de Sol, de tot Espanya. Volem un habitatge assequible.
4: I què vol dir assequible? simplement això, que no haig de dedicar més d'una més de dues terceres parts del teu sou a pagar aquell habitatge, ja sigui d'hipoteca o d'habitat i o de lloguer, perdó. Aquí constipat, mateix cap un poc embossat. I clar, és molt subjectiu, perquè un habitatge assequible per una persona que guanya 5.000 euros és molt diferent que un habitatge assequible d'una persona que en guanya 1.500. Per tant, són termes que, si podem, quan ens facin servir, ha de quedar molt clar a què ens referim exactament. Si pot ser, explicaré un poc més bé. També tenim exclusió residencial, tenim infrahabitatges, sobreocupació, infrahabitatges, aquella casa que no és prou apta per viure en condicions dignes. Què vol dir digne? Que tinguis una dutxa, que tinguis una cuina, que tinguis una habitació, que tinguis un mínim de confort per viure-hi.
3: Per poder viure-hi.
4: Sí. Hi ha el gran tema, que és la gentrificació. Aquest terme ja fa estona que ja mos hem apropiat, que és el procés pel qual una zona urbana se transforma socialment i econòmicament, perquè ve gent de fora, moltíssima de gent que té prou pes, empeny fort, perquè té unes capacitats econòmiques molt més fortes, superiors a la gent que habita habitualment en aquell lloc. I com que pot pagar molt més que tu, que sempre hi has viscut, per tant, t'expulsen. No te queda més remei que anar-te'n. Això es diu gentrificació. Això ha passat a Palma mateix, a Santa Catalina, per exemple.
3: Va
4: hi ha moltes variades.
3: Va començar a Santa Catalina, però ara ja s'ha
4: estès.
3: I ja no tenim habitatge assequible.
4: Assequible. Mm-hmm. Podria parlar-ne molt més, però bé, supos que si ara escoltam les notícies d'una altra manera, supos que podrem entendre molt més bé o en sa oïda més afinada que realment mos expliquen.
3: I podrem decidir quin és el sentit del nostre vot en aquestes eleccions de dia 29 de novembre.
5: I ara una estona de desbarats.
3: Continuem parlant d'habitatge i el desbarat d'avui són de polítics parlant d'aquesta qüestió. Uh-huh. Uns desbarats que hem enregistrat fa entre ahir i avui. Escoltant primer la diputada socialista del Parlament Balear, Verònica Llofriu.
6: La setmana passada, més de 1.000 euros de mitja per un habitatge a Menorca. No és sostenible.
3: Margalida, mitja. Mitja riaia, però...
4: Però l'hem de... Com bé que la fa sencera, la riaia, no? Hem de dir a favor seu que ha dit habitatge, ja no ha dit vivenda, gran cosa.
3: No ho diu ningú,
4: no.
3: Ni alquiler.
4: Perfecte.
3: Tothom diu... Perfecte. Lloguer i habitatge,
4: beníssim,
3: els polítics.
4: Beníssim. Enhorabona, qual que pic, una dictada de mel no fa gent de mal. Per tant, ha dit habitatge, però ha dit una mitja. La mitja és quan tenim una cosa sencera i la xapam per la meitat. I tenim dues parts, més o menys iguales. Ella se referia a una mitjana, quan sumam i dividim. I me surt una mitjana. Un 9 i un 10 fan una mitjana de 9 i mig. No fan una mitja. Per tant, mitjana.
3: I ara una altra errada molt comuna, escoltam Llorenç Còrdoba, que és diputat per Formentera, integrat al grup mixt.
7: És un problema acumulat durant moltes legislatures, els habitatges no han desaparegut físicament, per suposat, molts han perdut la qualificació.
3: Mm-hmm. Com ho poden qualificar, això, Margalida?
4: Ho qualificarem de desbarat. sí, aquesta tendència, allò que és qua i guà, a fer-ho, a llevar aquesta U. Qualificació no és qualificació, no és qualitat, és qualitat. I vendria, seria una miqueta dins la mateixa línia, allò de aigua, aquest diftongs, qualitat i no qualitat.
3: I ara un tall, jo diria que és un poc estrany, mal de sentir en seu parlamentària, escoltam Ferran Rosa, del grup parlamentari Més per Mallorca.
8: Si és aquí amunt, els patriotes de Vox, aquí ja, prioritat nacional, fins que xerran de segones residències d'estrangers del nord d'Europa, que aquí ni prioritat nacional ni hòsties. Res de res.
3: Potser ho diu en castellà perquè l'entenguin els parlamentaris de Vox, que per cert mos agradaria poder incloure en aquesta secció algú de Vox, però no en troben cap que parli en català, per tant no ho poden fer.
4: S'han autoexclosos
3: del programa.
0: Des programa.
3: Sí.
4: Aquí hi ha dues coses. Aquí aquest senyor, per ventura, li agrada flestomar en castellà, un poquet, dir cosetes en castellà, no sé per què, per ventura el seu sistema lingüístic no és plenament en català. No sé per què ho diu, però el que sí que jo, més que els termes, me referiria a la pèrdua de decòrum. Perdem les formes, perdem les maneres i crec que una estrada com la del Parlament no poden perdre el paper d'aquesta manera. Hauríem de parlar amb una miqueta més de seriositat, més educació.
3: Molt bé. Acabarem amb dos polítics del PP. Primer, Sebastià Sagreres, portaveu del grup parlamentari del grup popular, que parlava ahir de les colzades que hi ha al PSOE per ser candidat al Congrés dels Diputats.
9: És evident que el Partit Socialista de les Illes Balears no està unit. Tots sabem que fa molts anys que no està unit, que no ha feeling tampoc en els seus principals candidats i baldes de les Illes Balears.
0: Feeling.
3: És una cançó antiga.
4: Sí, no? Perquè ha volgut ser modern, no? Feeling. Què vol dir que no? Feeling. És allò mateix que m'ho havia passat en la persona d'abans. No hi ha connexió, no hi ha sintonia, no hi ha harmonia, no hi ha afinitat. O sigui, una miqueta més curosos, és el teu primer instrument per convèncer i per explicar els teus arguments que ets idioma. Per tant, fes-ho una miqueta... Cuida-ho un poquet, per favor.
3: Acabarem amb la presidenta, Margalida Provenç, a la que ja hem escoltat altres vegades en aquest programa, en aquest Tira Dira Coses, en situacions lingüístiques similars.
10: Per tant, està molt bé lo de Fons Voltor per apaciguar les aguas.
3: Fons Voltor ho ha dit bé.
4: Beníssim, no ha dit buitre, com a mínim. És que en poca cosa ja mos conformam. Apaciguar les aigües, no sé per què li ha vengut ara això en el cap, perquè realment deu tenir la més... tenen el cervell, en poques paraules, xepat en dos dos idiomes i tant es pega cap aquí cap allà. Apaciguar les aigües, per deixar tothom tranquil, per tapar la boca a la gent, per fer un tapamorros. No importa recórrer, a més, una expressió com un poc carrinclona, també, no?
3: Idò, fins aquí el Te diré coses d'avui. Ben segur que les eleccions del mes que ve ens donaran material més que suficient per fer una altra bona secció de desbarats. Moltes gràcies, Aina, moltes gràcies, Margalida. Fins d'aquí 15 dies.
4: Fins aviat.
0: Fins aviat.
2: A punt de fuga, Guaitam a les xarxes.
0: I com cada dimarts en aquesta hora, Guaitam a les xarxes per fer un repàs del més destacat del món digital en aquests darrers minuts de punt de fuga.
11: Avui parlam del menorquí Carlos Roca.
12: I també d'en Davis Bisbal i de les mallorquines culers i la col·legiada que varen pegar al Real Madrid.
13: Recorreré en tu aquesta illa, plana de llum... De...
11: I per parlar de menorquins, qui millor que pel de gall per introduir el tema?
12: I és que a Menorca, de qui se n'ha parlat molt des del menorquí Carlos Roca, qui ha rebut el Premi Forbes per ser el millor creador de contingut pel seu podcast Roca Project. El premi li va entregar el seu amic Àlex Roca, y a eso va a dir Carlos en recollido el premi.
14: Yo no estaría aquí si no hubiera hecho tándem con muchas personas que confiaron en mí. Empezando por mis padres, siguiendo por mi mujer en un momento de crisis económica, espiritual, emocional, donde me quería morir. Pero tuve alguien que pedaleaba en ese tándem.
0: Que ho és d'important, això de tenir una persona que rema i que fa tàndem amb tu, no? Jo crec que fer feina amb gent com vosaltres perquè fem un bon tàndem, no ho trobeu?
11: Exactament.
12: Ah, sí.
11: Boníssim.
13: Voleria, voleria.
11: I sabeu qui va fer tàndem davant de vores? Idò, en Nadal i en David Bisbal. L'artista d'Almeria començà aquest cap de setmana el Tour Eternos a la Rafa Nadal Academy.
12: L'artista va celebrar el 10è aniversari a Manacor amb l'ex número 1 del món i foren molts exigents que se traslladaren a l'acadèmia a veure'l.
11: Clar, la gent s'esperava que cantés el seu darrer disc quan de sobte...
0: No me diguis que va cantar Xavi Ave Maria, que jo mamà.
11: Escolta, escolta.
0: I va fer la volteta.
12: Clar que sí, Aina.
0: Va Barça. Ah, ja veig que aprofitant que no han Xisco i que ell mos hagués vetat aquest darrer minuts de la secció, ja veig que maduix el Futbol Club Barcelona femení. Això m'agrada.
12: Com es nota que has tret el carnet, eh? Sí, perquè ha estat molt comentat la golejada del clàssic del futbol femení d'aquest cap de setmana. Les culers amb les mallorquines, aprofitant per parlar d'elles, de Cataco i Patri Guijarro, varen guanyar per 7-0 al Real Madrid.
15: És el Barça.
11: Ja ho heu sentit, estaven eufòriques, eh?
0: Enrique, Xavi, gràcies per aquesta estona. Amb les culers hem arribat a les 2 del migdia. Tornem d'aquí 10 minuts a Ràdio Nacional d'Espanya. Gràcies.
11: Adéu. Gràcies, adéu.

I només 10 minutets tornarem a connectar amb els informatius d'aquesta casa de Ràdio Nacional. Recordeu que la cambra, el Parlament, debat en aquests moments una proposta del PSIC per declarar tot l'arxipèlag zona tensionada i poder topar així els preus dels lloguers. Els socialistes han volgut escenificar les conseqüències de la crisi, retraient el paper el cas d'Ana Pilar, la dona de 65 anys de Palma que va ser desnonada. També damunt la taula vos contarem que les escoletes de 0-3 han anat a la vaga, demanen la creació d'un conveni autonòmic que aglutini tots els professionals del sector i la revisió del decret de mínims. També vos contarem que hi ha una operació antidroga a la Soledat. La Policia Nacional ja ens ha confirmat que per ara hi ha hagut 12 detencions i no descarta que n'hi hagi més. En plana política municipal, vos contam que Miquel Oliver diu adeu a la valia de Manacor per poder preparar la seva candidatura per Més per Mallorca al Consell de Mallorca. El seu successor, la Valia, serà l'actual regidor de Promoció, Cultura i Educació, Ferran Montero. I en els esports destacarem que la selecció espanyola sub-21 cerca i visa la classificació per a la pròxima Eurocopa. Els de David Gordo necessiten una victòria contra Romania en el partit que es jugarà avui a les 7 del capvespre a Camp Misses. Tot això vos ho contarem quan passin 10 minuts de les 2 aquí, Ràdio Nacional d'Espanya. No desconnecteu l'antena, aquí seguim. Fins ara, adeu.

0: Carlos Puigdemont, más cerca de volver a España, lo haría sin orden de detención ya sobre él y sin pisar la cárcel tras 9 años huido de la justicia. Son las 2, la 1 en Canarias.
1: Mediodía en Radio Nacional. Carlos Núñez.
0: El independentismo se anota una victoria después de provocar al gobierno la derrota que ha desembocado en el adelanto electoral, el no a los decretos de vivienda. Vamos por partes. El expresidente catalán, líder de Junts, comparece a las 6 de la tarde después de que el Tribunal Constitucional haya avalado amnistiar el delito de malversación que pesa sobre el dirigente del Procés. El Supremo ha levantado las órdenes de detención. Gemma Alfaro, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Sí, sin esperar siquiera recibir la sentencia, el juez Llarena, casi de forma inmediata, la decisión del Constitucional de aplicar la amnistía al delito de malversación en el caso de Dolors Bassa, ha levantado las órdenes de detención de Carles Puigdemont y los otros dos huidos, Toni Comín y Lluís Puig. Aunque no entra en el fondo, recuerda el auto del instructor que la coincidencia de los hechos y la cuestión jurídica que se ha dirimido en el Tribunal de Garantías hace que las cautelares impuestas no tengan sentido, así que considera que debe levantar las órdenes de detención, aunque todavía no les aplica como tal la amnistía. Habrá que esperar a que el Constitucional remita la sentencia con el voto particular de los 5 magistrados conservadores para que el Supremo lo estudie. El texto que avala el perdón para el delito de malversación ha sido elaborado por el presidente del Tribunal de Garantías. Considera que se han vulnerado sus derechos, los derechos de los condenados por el procés y los huidos, puesto que se hizo, dice, la excepción a la, de la norma a una regla, es decir, vieron de la excepción una regla, hacer al ver enriquecimiento propio en el procés. Por eso ordena al Supremo dictar una nueva sentencia que aplique la amnistía al delito de malversación, y aunque se refiere en concreto a la exconsejera Bassa, sería la misma doctrina para el resto de condenados, Junqueras, Turull y Romeva, y para los huidos.
0: Iremos desgranando y explicando bien las consecuencias de alto voltaje de esta información, consecuencias jurídicas, también políticas. Esta tarde puede despejarse la duda acerca de cuándo volverá Carles Puigdemont. Rosa Perarnau, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Carlos.
0: A las 6 se ha convocado a los medios en Waterloo.
3: Sí, veremos si anuncia fecha de regreso su abogado González Boye. Nos hablaba aquí en mediodía de la celeridad con la que ha actuado el Supremo y dice que en lo más inmediato Puigdemont no tiene prevista la vuelta.
4: No va a hacerlo mientras el Tribunal Supremo no le aplique la amnistía. Una cosa es levantar las órdenes de detención y otra muy distinta es aplicarle la amnistía.
0: Esa decisión de Llarena de levantar la orden de detención ha llegado justo cuando en Moncloa empezaba la rueda de prensa de Pedro Sánchez tras Consejo de Ministros que ha aprobado los 2 decretos de vivienda que el viernes tumbó el Pleno con los votos de Junts y de los que les vamos a hablar a partir de y media. El presidente celebra la decisión del Constitucional porque dice, Sandra Gallardo, buenas tardes, ayuda a la sociedad catalana.
5: Buenas tardes, y ha sido de hecho la primera pregunta de la rueda de prensa. Pedro Sánchez respeta la decisión del Constitucional y después la del juez Llarena, dando vía libre a ese regreso de Puigdemont, algo que para el presidente es una buena noticia porque contribuye también a la convivencia y a pasar página del procés.
6: Celebrar el que con ello pues también ayudamos a la sociedad catalana a mirar hacia adelante, aprender de los errores que se cometieron y mucho, por parte de muchos de los actores que entonces lideraban esa institución y la que yo me honro hoy en presidir, y efectivamente seguir mirando hacia adelante y avanzar.
5: Se cierra un círculo en una legislatura que arrancó con la aprobación de la amnistía y que termina con su aplicación definitiva. Sánchez reivindica haber dado ese paso en Cataluña. Debíamos solucionar desde la política un problema político, ha dicho. Lo que no habrá ya es una reunión con Puigdemont. Dice que no tiene sentido, no lo contempla en tiempo electoral verse con ningún candidato, pero que eso no impide tener interlocución con Junts, con quien tras el no a los decretos de vivienda constata muchas diferencias ideológicas.
0: Junts y el independentismo están celebrándolo como una gran victoria. Laura Herrero, buenas tardes.
7: Buenas tardes, sí, euforia y emoción en Junts, una victoria del independentismo de Junts, dicen, y de Carles Puigdemont. Jordi Turull és el secretario general.
8: Avui és una gran victòria, és una esmena a la totalitat, a por ellos y a toda
7: una enmienda a la totalidad, dice, a la por ellos y a toda la represión que el Estado ha perpetrado contra el independentismo. La amnistía, deja claro Turull, no es el perdón ni supone dar carpetazo a la independencia de Cataluña. También ha habido reacción de Esquerra, su líder Oriol Junqueras satisfecho con la posibilidad que Puigdemont pueda volver, también que él, inhabilitado para ejercer un cargo público al amnistiarse la malversación, también podrá presentarse a unas elecciones. La decisión del Constitucional, asegura Junqueras, supone el principio del final de la repressió.
9: Avui podem dir que avancem des de la repressió a la política.
7: Avanzamos desde la represión a la política, desde los tribunales a las urnas y estamos, dice, muy satisfechos. Coincido con Junts que el origen del conflicto no se ha resuelto y que ahora sí debe abordarse desde el terreno de la política.
0: Política y justicia siguen entrelazados en esta precampaña electoral. Lo hemos contado, el PP, que lidera la acusación popular con el caso Leire Díez, pide a la Audiencia Nacional que impute al PSOE por pagar los gastos de esa supuesta trama para torpedear investigaciones que afectan al gobierno o al partido. David Fernández, buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes. Y el día después de la convocatoria de elecciones, el PP pide la imputación del PSOE por cohecho, malversación, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y financiación ilegal. La portavoz popular Esther Muñoz cree que se cumplen todos los requisitos para que se le cite como investigado.
11: Todo nos lleva a que el Partido Socialista sea imputado, investigado en el marco de la investigación de las cloacas. Y por eso el Partido Popular, en tanto acusación particular, lleva esto ante el juez de la Audiencia Nacional.
10: En el escrito denuncian el amplio catálogo de actuaciones delictivas puestas en marcha por la dirección del PSOE mediante una organización criminal liderada presuntamente por Santos Cerdán. Fuentes populares consideran de cajón que el PSOE acabará siendo imputado. Los plazos, dicen, dependerán del juez, pero entienden que querrá escuchar antes a la Fiscalía Anticorrupción.
0: Y este martes han seguido engordando la polémica por las dudas que Vox y Isabel Díaz Ayuso han sembrado sobre el voto por correo en las elecciones del 29 de noviembre.
7: La presidenta madrileña, que ayer pidió evitarlo a toda costa, hoy insiste en que hay que votar en urna y ha pasado al ataque contra Pedro Sánchez. Le señala como responsable de posibles irregularidades y pide a la gente que no confíe.
12: Que tenga en cuenta que tenemos al frente del gobierno al hombre más trilero, más tramposo que hemos tenido en democracia, que no respeta ni las urnas de cartón de su propio partido político.
7: Y la respuesta de Pedro Sánchez.
6: Y resulta que ahora pues se pone en cuestión por parte de aquellos que dicen tener, en fin, todas las garantías y todas las certezas de que van a ganar las elecciones.
0: Por cierto,
6: a lo mejor no lo ven tan evidente.
0: Desde hoy ya se puede solicitar el voto en las oficinas de correos o en su página web. Se puede hacer hasta el 19 de noviembre. Y a los pies de esa convocatoria, en este caso de huelga general, después de que ayer Comisiones y UGT recogieran el guante del sindicato de inquilinas.
7: Aún no hay fecha, pero será antes de que empiece la campaña electoral el 13 de noviembre. La patronal, en un comunicado, rechaza la convocatoria. Dice que es una huelga política que no tiene justificación laboral. Josep Sánchez Libre, presidente de la patronal Foment del Treball.
13: Inoportuna, inadmisible e intolerable porque lesionan gravemente los intereses de los trabajadores y de los empresarios en un contexto de gran incertidumbre económica.
0: Y los que están ya en la calle, Rosa, son los franceses.
7: Sí, en marcha manifestaciones de estudiantes y profesores en varias ciudades, de nuevo con cargas policiales. Llevan así dos semanas en las que ha habido cientos de heridos, algunos de ellos de gravedad.
0: La protesta de París empieza justo hasta ahora. Antonio Delgado, corresponsal en la Plaza de la República. Ambiente, buenas tardes.
14: Buenas tardes, hay miles de estudiantes ya a esta hora aquí en esta simbólica plaza de París, con muchas banderas sindicales, pero sobre todo hay pancartas improvisadas que llevan adolescentes quejándose del mal estado de las aulas, de sus liceos, de la falta de profesores. Ioannis nos decía hace unos minutos que pasó el curso pasado entero sin profesor de matemáticas.
15: Les profs qui sont pas à la de toute l'année, par exemple l'année dernière, j'ai pas eu de prof de maths de toute l'année, alors j'avais le bac de maths.
16: La violencia es aussi parce que les gens ils en ont marre, ça fait plusieurs années qu'ils revendiquent son pas.
14: Si hay violencia es porque la gente está harta, es la única forma de que nos tomen en serio, razona Elina. Rodeando la plaza, numerosas furgonetas de la policía. A esta hora la situación en París es de calma, pero el ambiente es enrarecido después de esos incidentes que mencionabas. Ayer un alumno de 15 años perdió una mano por la explosión de una granada policial. Vemos muchos chicos que hoy están por primera vez en una manifestación, algunos acompañados de sus padres o de profesores. Acto grande en la revuelta de estudiantes que desde hace dos semanas sacude Francia.
0: Y precisamente en Francia, el segundo banco francés ha comprado el 7% del Sabadell, 1.200 millones de euros, y la entidad catalana sube en la bolsa. David Martínez, buenas tardes.
17: Buenas tardes. El Sabadell sube un 3% en la bolsa española y contribuye a impulsar al selectivo español. El IBEX 35 suma casi un 1% y se acerca a los 19.500 puntos. El resto de bolsas europeas cotizan en verde con alzas similares, sin quitar la vista de las tensiones en los bonos de las principales potencias mundiales. Wall Street apunta hoy a una apertura en verde, cerca de máximos históricos, y con ligero respiro en el petróleo. El Brent cae hasta los $98 por barril.
0: Y ahora sí, Carlos Alcaraz ha vuelto después de 8 meses a levantar un título. Alex Pita, ¿qué tal?
18: ¿Qué tal? Buenas tardes. Es la gran noticia de la mañana. Alcaraz ha vuelto a levantar un trofeo después de, como decías, casi 8 meses y cierra una gran semana en Japón. Ha vencido en dos sets a Legueca, 7-6 y 6-4. Es su séptimo título en el circuito ATP, tercero de esta temporada, el día en el que el número uno del tenis, Jannik Sinner, anuncia que no competirá más en lo que queda de año. Molestia en su rodilla derecha le hacen parar, dejará de sumar 3.000 puntos, así que Alexander Zverev será el nuevo número uno del mundo. Hoy juega España, Carlos Espí es el descartado por De La Fuente y Jon Rahm anuncia que no vendrá al Open de España.
0: Pues hoy muy emocionante, ampliamos esos deportes a partir de las 2:30 con el resto de la actualidad. Les dejamos ahora con la información territorial aquí en Mediodía.
9: Radio Diari Migdia, Radio Nacional de España a las Islas Baleares.
19: Bon dia, són les 2:10. El ple del Parlament debat en aquests moments si declara les Balears zona tensionada i obre les portes així a topar el preu dels lloguers. Això quan fa uns minuts que ha finalitzat la roda de premsa de Pedro Sánchez anunciant les novetats en els dos nous decrets llei amb mesures d'habitatge que ha aprovat avui el Consell de Ministres. Però la fotografia de les portades dels diaris de demà de ben segur que se les enduran a pilar. La dona de 65 anys de Palma que va ser desnonada i va passar 2 mesos al carrer durant els mesos d'estiu. Avui els socialistes l'han convidat a la cambra perquè fos present quan li han retret a Marga Provenç que no faci res per aturar els desnonaments. La dona ha acabat plorant abraçada a la presidenta, qui ha acusat els socialistes d'utilitzar-la amb finalitats polítiques. Després de l'escena, als passadissos, na Pilar ha reclamat als polítics que es dediquin a fer feina per aprovar solucions a la crisi de l'habitatge.
20: Hay que patearse las calles y ver cómo está Palma, que no es solo yate y urbanizaciones, que hay gente trabajadora viviendo debajo de lonas. No son vagos, son gente trabajadora.
19: Avui és dimarts, 6 d'octubre. Víctor Bejarano és el control tècnic. Us saluda Jaume Vinyes. Repassant titulars amb Xavi Ara. Les escoletes 03 a la vaga.
21: Demanen la creació d'un conveni autonòmic que aglutini tots els professionals del sector i la revisió del decret de mínims. Segons els sindicats, el seguiment ha estat del voltant del 60% i a Menorca ha arribat al 80%. Avui de matí unes 200 persones s'han concentrat davant del Parlament.
19: Operació antidroga a la Soledat.
21: La Policia Nacional confirma per ara 12 detencions i no descarta que n'hi hagi més. S'han realitzat una dotzena d'escorcolls en el barri Palmasà i també una Marratxí. Hi participen 200 efectius de la Policia Nacional i de Vigilància Duanera.
19: I en els esports?
21: La selecció espanyola sub-21 cerca a Eivissa la classificació per a la propera Eurocopa. Els de David Gordo necessiten una victòria contra Romania en el partit que es jugarà avui a les 7 del capvespre a Can Misses.
19: Coneguem ara la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Anoli García, bon dia.
22: Bon dia. Avui dimarts a les Illes Balears, temps inestable. Durant aquesta tarda, cel molt ennuvolat amb possibles ruixats i tempestes. Baixen les temperatures. Màximes de 29 graus a Palma, 27 a Maó i 26 graus a Eivissa i a Formentera. De matinada i demà durant el matí, encara cel ennuvolat amb ruixats i tempestes. Podrien ser localment fortes. Durant la tarda s'obriran clars, però encara no es descarten precipitacions. Baixaran les temperatures màximes. 27 graus a Palma i 26 graus a Maó, a Eivissa i a Formentera. Bufarà vent moderat de ponent. Temperatures mínimes de 22 graus a Palma, a Maó i també a Eivissa. És una informació d'EMET.
23: ¿Y alguno de ustedes acumula más propiedades que algunos de los fondos a los que atacan públicamente? I mientras utilizan las
19: presiones... Ho estava escoltant, el Parlament debat en aquests moments la presa en consideració d'una proposta del PSIP que permetria declarar les Balears com a zona tensionada i topar així els preus dels lloguers. La iniciativa, presumiblement, serà tombada per la majoria PP-Vox. Iago Negre, la portaveu socialista, partit que ha presentat la iniciativa, ha criticat la inacció de l'executiu de Provenç.
24: ¿Ustedes son conscientes de esta realidad y no hacen nada? ¿Ustedes son conscientes de cómo vive la gente y no hacen nada? ¿Y dicen que limitar el precio será peor? ¿Peor que esto? ¿Peor que la realidad que sufren las trabajadoras de la hostelería o los trabajadores del sector? ¿Es peor la realidad que ustedes ven? No ven la realidad. No hablan con la gente. Se ríen de la gente en su cara.
19: Un ple del Parlament on la tensió del carrer per la crisi de l'habitatge ha centrat la sessió. Al final de la sessió contra el govern s'ha viscut una dramàtica escena. Xavi Ara, bon dia.
21: Bon dia. Els socialistes han duit el ple Pilar López, la dona de 65 anys que fou desnonada per un fals voltor a Palma i que ha viscut 2 mesos dins un cotxe aquest estiu. L'escena s'ha tornat dramàtica quan la presidenta s'ha volgut acostar a la dona i han acabat les dues abraçades. La presidenta ha culpat el govern de Pedro Sánchez d'instrumentalitzar els desnonaments.
25: Desnonaments, senyor Negueruela,
1: són lamentables i se produeixen, senyor Negreuela, perquè les seves lleis així ho permeten. Xerren de fer un voltós perquè queda molt bé i instrumentalitzen el dolor de qualsevol persona perquè no tenen vergonya, senyor Negreuela. Vostè creu que els propietaris d'aquestes illes són delinqüents?
2: Silenci, per favor.
1: Vostè creu que els propietaris d'aquestes illes són especuladors, senyor Negreuela? Tots els propietaris d'aquestes illes són especuladors. I vostè ve aquí i me fa un discurs de fons voltós.
21: Napilà ha sortit de l'hemicicle acompanyada d'un diputat socialista i de membres de la plataforma d'afectats per la hipoteca i ha valorat així la situació.
20: Hay que patearse las calles y ver cómo está Palma, que no es solo yate y urbanizaciones, que hay gente trabajadora viviendo debajo de lonas. No son vagos, son gente trabajadora.
21: L'oposició ha destinat les intervencions a retreure al PP que votés en contra dels dos decrets del govern central sobre habitatge al Congrés dels Diputats i l'executiu acusa Més i els socialistes de sotmetre's a Pedro Sánchez. Escoltam el portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apesteguía, i la rèplica de Proens.
3: Jo no li demanaré per qui pot comprar un àtic a Madrid. Sé perfectament qui pot comprar un àtic a Madrid. Li demanaré per qui no pot comprar una casa a Sant Ferran, a Ló, al Cudi, a Santanyí, on és mitjorn.
1: Jo crec que no m'aixerrarà de Madrid. Pot estar ben empagaït de lo que han aconseguit a Madrid aquests anys. Miri, senyor Apesteguía, per millorar la vida de la gent, lo millor que podem fer ara és canviar el govern d'Espanya.
19: I mentrestant, el Consell de Ministres ha aprovat dos nous decrets llei sobre habitatge.
21: El president Pedro Sánchez ha comparegut en roda de premsa per anunciar les novetats. Són pràcticament els mateixos que va tombar el Congrés la setmana passada, però incorporen qualque canvi, com ara préstecs de fins a 50.000 euros per a la compra del primer habitatge. Els decrets hauran de ser convalidats ara per la Diputació Permanent, on hi ha una majoria diferent a la del Congrés i no cal el suport de Junts. Per al sindicat de llogateres, els decrets continuen sent mesures de mínims i asseguren que no els desmobilitzaran. Na Celeste és la portaveu.
4: En aquest nou escenari que hem aconseguit obrir gràcies a les mobilitzacions al carrer, que s'aprovi només el primer decret a la Comissió Permanent no suposa cap aturador per a les nostres pretensions, que no són més que acabar amb el negoci rendista per tal d'aconseguir el dret efectiu a un habitatge digne per a tothom. És per això que seguirem fent feina cap a la següent passa, la convocatòria d'una vaga general que ha de ser massiva, transversal i històrica.
21: Des de l'acampada de la plaça d'Espanya de Palma, el portaveu d'Stop Desnonaments, Joan Segura, aposta també per mantenir viva la flama de la protesta.
5: Unas medidas paliativas, pero que pueden ser muy importantes para la resistencia de las familias trabajadoras, ¿no? Ahora bien, no nos tienen que desmovilizar ni un milímetro. La clave de que estas medidas hayan sido aprobadas es la movilización. Por tanto, no deben desmovilizarnos y deben de facilitarnos ir mucho más allá.
19: I els representants dels sindicats majoritaris de les illes justifiquen la convocatòria de vaga general anunciada ahir per a la tardor per protestar per la crisi de l'habitatge, escoltant Maria José Cordero, d'UGT Balears, i José Luis García, secretari de Comissions Obreres a les illes.
25: Anirem a la vaga general de la mà de Comissions Obreres i d'altres organitzacions, perquè, clar, tots volem el mateix, vosaltres, nosaltres, els nostres fills, volem tenir un lloc a on anar després de la feina, després de l'escola, a on ens sentim segurs.
26: La mobilització social i la mobilització laboral tronquen molt bé i, per tant, la vaga general serà una realitat a principi de novembre.
19: Les educadores a l'etapa de 0 a 3 anys estan avui en vaga. Reclamen, recordem, una millora i l'equiparació de les condicions laborals. Els sindicats asseguren que la jornada ha tingut un seguiment al voltant del 60%, tot i que Menorca ha arribat al 80%. El govern, per la seva banda, assegura que el seguiment a les 11 del matí era de les 11 de l'11,21%.
21: Unes 200 educadores s'han manifestat davant del Parlament per reclamar la negociació d'un conveni autonòmic i una revisió del decret de mínims. Sota els crits de 03 és educació o no guardam educam, acusant la patronal i la conselleria de bloquejar la constitució de la mesa 03 per poder negociar el conveni autonòmic. A més, asseguren que la millora salarial proposada exclogui bona part de les treballadores. Escoltam Noelia Jiménez de la xarxa 03 i Pepa Ramis de Comissions Obreres.
27: És una vergonya, en cap moment mot xerra de les ràtios de l'aparell educatiu, en cap moment fa referència als nens de necessitats educatives. Aquesta equiparació salarial queda molt bé, nostres paraules, però la realitat és que sabeu quanta quantitat de dobbers? Perquè nosaltres no. No tothom cobrarà aquesta equiparació salarial.
2: Reclamam una convocatòria de la mesa ja, perquè l'explosió en el 03 i la deixadesa de les treballadores que són aquests que sostenen el 03 de les Illes Balears ja no pot més.
21: On sí que s'ha notat la manca d'educadores ha estat a les escoletes, les quals tenen serveis mínims. Al Centre d'Educació Infantil Can Alonso de Palma només hi han anat a 3 nins a escoleta. Els seus pares diuen que no els ha quedat altre remei.
6: La veritat que per feina tant sa mare com jo pues, no mos poden permetre el luxe de tenir-la i l'hem hagut de deixar, la veritat. Però bé, que recolzam qualsevol tipus d'iniciativa i lluita per els drets del col·lectiu.
7: No lo he traído porque no nos queda otra. Y bueno, como hay servicios mínimos, normalmente no hay servicio de comedor, en este caso sí, así que se queda un ratito solo.
21: Avui a les 6:30 de l'hora baixa hi ha una nova protesta convocada al passeig de Vara de Rei d'Eivissa.
19: Al Manco, 12 persones han estat detingudes en una macrooperació policial contra el narcotràfic i el blanqueig de capitals al barri de la Soledat, a Palma, i també a Marratxí.
21: S'han fet 14 escorcolls en un operatiu que ha comptat amb la participació de 200 efectius de la Policia Nacional i del Servei de Vigilància Duanera, molts d'ells arribats expressament des de la península. L'operació està dirigida contra el conegut com a Clan del Pablo i no es descarta que hi hagi més detencions en les properes hores.
19: I més coses, perquè dues pasteres han arribat aquest dematí a les costes de les Balears.
21: La darrera ha tocat terra a Formentera quan passaven uns minuts de les 10 del dematí. 13 persones han estat interceptades al camí d'Esmalpàs. Una hora abans, una altra embarcació amb 4 persones a bord ha estat interceptada per la Guàrdia Civil a la línia de costa a Cala Mondragó, a Santanyí.
19: El fins ara batle de Manacor, Miquel Oliver, ha renunciat avui al seu càrrec per centrar-se en la seva candidatura a la presidència del Consell de Mallorca per Més per Mallorca.
21: El seu successor en la batllia serà l'actual regidor de Promoció Cultural i Educació, Ferran Montero, que serà el candidat per a les properes eleccions municipals. Oliver, que ha estat batle els darrers 7 anys, continuarà com a regidor de Cultura a temps parcial.
8: De no deix Manacor per Mallorca. Com he dit, continuaré aquí. I ho vull fer sense engegar ningú. La batlle exigeix una dedicació enorme i preparar en rigor una responsabilitat insular també necessita temps. És una decisió pensada, personal i política, i crec que també és bona per Manacor, perquè permet un relleu ordenat i és coherent amb la responsabilitat que ha assumit de cara en els propers mesos.
19: I canviant de tema, les Balears tanquen la campanya d'estiu amb bones dades turístiques. Segons ExcelTour, les Illes són la tercera comunitat que més ha incrementat les vendes, gairebé un 5%, només superada per la Comunitat Valenciana i Catalunya. També s'ha incrementat la rendibilitat en un 7,7%, una xifra que expliquen a l'Aliança per l'Excel·lència Turística podria ser major, però l'incessant increment de costos ho impedeix.
21: Aquest increment de la rendibilitat, que situa les Balears com a segona comunitat amb més beneficis, només per darrere de la Comunitat Valenciana, s'explica en diversos factors. D'una banda, els esdeveniments que han causat una alta afluència del turisme, com ha estat l'eclipsi solar del mes d'agost, i d'altra banda, el creixement en valor i no en volum, amb una major oferta de productes de valor afegit.
19: Així, les destinacions més internacionalitzades mantenen els majors nivells d'ingressos del litoral espanyol.
21: Entre elles, les illes d'Eivissa i Formentera, que assoleixen els 225 euros d'ingressos per habitació disponible i un 9,5% més que el mateix trimestre de l'any anterior, i també Mallorca, que ha assolit els 170 euros d'ingressos per habitació disponible, un 9,2% més. De cara al darrer trimestre de l'any, la previsió d'ExcelTour és que el sector turístic de les Balears creixi poc més d'un 1%.
19: I en el que duim d'any, 30 persones han mort en les carreteres de les Balears en accident de trànsit, i en un de cada 3 sinistres la causa ha estat una distracció al volant. Fins diumenge, la DGT fa una campanya de vigilància en vies urbanes i interurbanes per tal de conscienciar els conductors. L'ús de telèfon mòbil és la distracció més comuna.
21: Tot i que el nombre de víctimes mortals s'ha reduït en els darrers anys, els responsables de trànsit alerten que la presència de l'alcohol i les drogues està present en la meitat dels accidents mortals. Creixen també els morts que formen part dels usuaris vulnerables, com són ciclistes o motoristes. Fernando Alonso és director de la DGT a les Balears.
10: Muy extraño el siniestro en el que puede identificarse un solo factor de riesgo, pero si buscamos el tipo de siniestro más habitual, es el de salida de la vía, Si buscamos el factor de riesgo más habitual, en los últimos años, claramente el de las distracciones, que está en torno a un 33%, es decir, uno de cada tres siniestros, se determina como el factor principal del siniestro, la distracción.
21: En aquesta campanya participen voluntaris de l'associació ASPAIM de lesionats medulars. Un d'ells és Carlos Martín, en cadira de rodes des dels 21 anys, per no dur posat el cinturó de seguretat.
11: Que vayan seguros en los vehículos, que no tengan distracciones y sobre todo, no solamente ellos, todas las personas que van dentro de su vehículo, que vayan seguros, que no cuesta nada, es un minuto y lo que es una décima de segundo te cambia la vida y ya no hay vuelta atrás. En mi caso, bueno, el no poder hacer muchas cosas que hubiera podido hacer con mis hijos, pues es fundamental.
19: I quan són les 2:25, és moment de donar pas a la informació esportiva. Jordi Tomàs, bon dia.
12: Bon dia, i començam amb la selecció espanyola sub-21, que cerca avui a Eivissa la classificació per a la pròxima Eurocopa. Els de David Gordo cerquen una victòria contra Romania en el partit que es jugarà a partir de les 7 del capvespre a Can Misses. No queden ja entrades. La sub-21 arriba només 2 punts d'avantatge sobre Finlàndia en el lideratge que dona la classificació directa. El seleccionador ha destacat la rebuda per part de la gent eivissenca.
13: Una ciudad volcada con el equipo, a todos los sitios donde hemos ido nos han demostrado su cariño, las ganas que tienen de ver fútbol de la selección española, y la verdad es que muy contentos. Luego el calor, te refieres a otro tipo de calor, pero también está haciendo calor, estamos muy contentos con el clima y bueno, pues nada, disfrutando del paraíso que es esta isla y de su gente.
12: Avui es podrà veure Can Misses en directe i també per televisió espanyola jugadors de la mida de primera divisió com Xavi Espart, Marc Bernal o el campaner Rafa Obrador. I també hi participa, recordem, l'exfutbolista del Mallorca, Jan Virgili, actualment el Bruixes belga. Més temes, Cata Coll ha estat baixa a la selecció femenina de futbol, no viatjarà als Estats Units per disputar allà 2 amistosos. És la segona baixa mallorquina d'aquesta convocatòria, després que diumenge Mariona Caldentey es lesionés els isquiotibials al partit que va enfrontar l'Arsenal contra el Manchester City. En bàsquet, l'Azul Marino es prepara per disputar 2 nous partits aquesta setmana contra Girona i Cadi la Seu. Una de les noves incorporacions amb la qui hem parlat avui és Blanca Millán, una escolta de Santiago formada als Estats Units d'Amèrica que aspira al màxim amb el conjunt mallorquí. Té experiència en Lliga Endesa i l'any passat a Ferrol va anotar més de 9 punts per partit. L'escoltam.
14: Lo que necesite el equipo para ganar, ¿no? Si es meter puntos, pues meter puntos, pero si es rebotear, rebotear, si es defender a la mejor jugadora, defender a la mejor jugadora, ¿no? Un poco ser capaz de adaptarme a las circunstancias del equipo, ¿no? A lo que el entrenador quiera.
12: Millán va encistellar 2 triples i un total de 12 punts a la primera jornada, on l'equip va donar un cop a la taula guanyant de 16 punts al València, vigent campió.
14: Creo que es la mejor forma de empezar la liga, de empezar pues eso, el primer año en liga femenina, ¿no? Y bueno, contentas, pero también creo que es importante que todo el mundo es consciente de que es el primero y de que queda muchísimo por delante.
12: I un apunt en ciclisme, Enric Mas torna a competir després del seu abandonament al Mundial i de la victòria a la Vuelta a Espanya. El ciclista d'Artà arriba a Itàlia per preparar el darrer monument de la temporada, el Giro di Lombardia. Avui, Enric Mas participarà en la Trevali Varesine, a Varese, amb l'objectiu d'arribar amb la millor forma en aquest monument.
19: I avui a la Cultura parlem d'un nou cicle de cinema a Can Vivot.
15: Les luces se apagan.
21: Sota el títol On el cinema i la història es troben, aquesta proposta cultural té com a objectiu reviure la memòria audiovisual de Mallorca i recuperar pel·lícules que estan vinculades a l'illa. S'han programat 4 llargmetratges emblemàtics que se varen enregistrar al casal de Can Vivot i que se podran veure entre el 16 i el 20 d'octubre. Els títols són Flor d'Espino, Playa de Formentor, Bern o La sala de les muñecas i El ciel i el cielo. La directora del cicle, Soledad Montaner, destaca que Can Vivot és un escenari viu que conserva una autenticitat que cap decorat pot reproduir, convertint el cinema en una eina per acostar el patrimoni a les noves generacions.
16: Realment, la idea d'aquest cicle és que l'espectador pugui veure les pel·lícules al mateix escenari on van ser rodades. I és que, a més, nosaltres considerem que Can Vivot és un escenari viu perquè conserva tots els seus interiors i tota l'essència de l'època i, per tant, jo crec que és com molt complicat poder reproduir això en un decorat. Let's fall in love.
21: les cites culturals per avui, destacam que la Fundació Joan Marc presenta l'exposició Saul Steinberg, artista, que s'inaugurarà el proper dia 18 d'octubre i que és la primera retrospectiva que se li fa a Espanya. Reunirà a prop de 400 peces que abasten des del dibuix fins al collage i l'escultura. Aquesta mostra reflecteix la trajectòria d'un creador inclassificable, conegut principalment per les seves col·laboracions a la revista The New Yorker. Still
19: we can try to... I amb aquesta proposta cultural ens acomiadem per avui. La informació local torna a Ràdio Nacional en el butlletí de les 4.
0: El gobierno impulsó la ley de amnistía, era condición de Junts, fue en su momento parte de una mayoría de conveniencia política, no ideológica, con el PSOE. Ese acuerdo terminó de reventar el viernes con los dos decretos de vivienda que hoy han recobrado vida de nuevo en Consejo de Ministros. Dos asuntos del día y una realidad cada vez más cerca. El regreso de Carles Puigdemont a España. 2:30, 1:30 en Canarias.
9: Mediodía en Radio Nacional. Carlos Núñez.
0: El camino se allana para que el líder de Junts, Carles Puigdemont, pueda regresar a España y hacer campaña aquí. Esta mañana el Tribunal Constitucional avalaba la amnistía a dirigentes independentistas por la malversación del procés, entre ellos el propio Puigdemont, y el Supremo ha levantado las órdenes de detención. Ahora tiene que aplicar la propia amnistía, último paso para ese posible regreso a Cataluña de Puigdemont. Gemma Alfaro, buenas tardes.
17: Buenas tardes. Sí, esa decisión de Llarena de levantar las órdenes de detención a Puigdemont y el resto de huidos ha llegado casi por sorpresa. No ha esperado el juez ni a tener una comunicación oficial del Constitucional. Se ha adelantado con las primeras noticias sobre la votación del recurso de amparo de Dolors Bassa, avalando el perdón para el delito de malversación. Eso sí, no les aplica todavía la amnistía. Para eso habrá que esperar a leer la sentencia y el voto particular de los 5 magistrados conservadores del Tribunal de Garantías en contra de aplicar el perdón. Por eso el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, aseguraba en Radio Nacional que de momento el expresidente no vendrá.
18: No, no va a hacerlo mientras el Tribunal Supremo no le aplique la amnistía. Una cosa es levantar las órdenes de detención y otra muy distinta es aplicarle la amnistía.
17: La ponencia de Cándido Conde Pumpido, algo suavizada en sus críticas al Supremo, afirma que se han vulnerado los derechos de los condenados por el procés al retorcer, por así decirlo, la norma. Afirma el texto que las resoluciones del alto tribunal se apartaron de la finalidad de la ley, que era poner solución a una situación excepcional que no se había podido resolver de otro modo. Ya está el voto particular que defiende que se está intentando...